0: que galardones y reconocimientos no le faltan. Así que ahora ha vuelto. Aina, ¿qué tal estás? Buen día.
1: Muy contenta de estar así, la verdad.
2: ¿Dónde estabas?
1: ¿Dónde estabas? Sí, sí. Tal cual. Sí, porque... O sea, la veritat és que és un altaveu molt, molt guai la ser així en València i moltes gràcies per comptar amb mi per aquesta entrevista.
0: Bueno, conta'ns una miqueta, ara presentes este nou treball avui mateix, avui dia 8 d'octubre, has tornat, però has tardat en tornar, no? Feia molt temps, no? 3 anys.
1: Sí, l'últim disc el vaig publicar el 2023 per Cal i ara després de 3 anys escrivint, composant i buscant noves realitats també de la meva vida, he tornat amb la gata.
0: Conta'ns, perquè les cançons parlen molt de tu. Dius, has tingut temps per anar arreplegant material, però són cançons molt, molt d'una manera contades, d'una manera personal, però també un retrat, jo crec que generacional, no?
1: Sí, perquè al cap i a la fi jo escric sobre el que em passa a mi, sobre el que veig, sobre el que visc. I sí que és veritat que volia deixar reposar un poc les cançons perquè les vaig escriure entre fa 3-2 anys i sí que és veritat que quan passa el temps te dones compte si aquestes cançons te continuen agradant o no. I em vaig donar compte que encara formaven un poc de mi, perquè mires cap al passat i per Cal, per exemple, amb cançons encara em sent identificada, però a lo millor algunes les canviaria, no? Sí. I en aquestes cançons em passa el contrari. Jo crec que encara m'identifiquen, n'hi ha coses que ja he superat, menys mal, perquè parle de desamors i coses així, però n'hi ha altres que, bueno, és com una transició de quan jo vivia en Castelló a quan he vingut ací a València a viure i és un poc aquest recopilatori de vivències.
2: Hay una cosa, básicamente eres tú, pero también está en formato grupo, también está Joel Máñez, el guitarrista. ¿Por qué decidiste no personalizarlo en ti, sino personalizarlo como grupo?
1: Jo vaig començar com Aina Coda, jo a soles, o sigui, Aina Coda era jo, de fet el nom del grup és Aina Coda perquè vaig començar jo, i després amb Joel Máñez vaig voler buscar com eixe so de guitarra elèctrica que tant m'agrada a mi, que tant estic escoltant també el rap últimament, i volia que formara part del projecte perquè també som família, som com cosins, diguem que som cosins perquè tenim familiars en comú i al final hi ha hagut una connexió vamos, inmediata i mos ha fet evolucionar molt també a nivell musical.
0: Com va començar el projecte? Conta'ns i també un poc quines han estat sempre les teves influències i els teus artistes, diguem, predilectes.
1: Pues va començar quan mon pare em va ensenyar una cançó de rap, perquè conec el cantant de rap és Josep Olmos, que ara forma part de Frida, i és com familiar meu també, me va ensenyar, mira, què fa Josep, fa rap, tal, i me va cridar l'atenció, Josep em va passar a Tessa, de Tessa vaig passar a escoltar grups com La Gossa, Obrint Pas, a obrir-me camí en la música en valencià, escoltant-la, i dic, ostres, jo m'agradaria formar part, no?, d'aquesta escena musical, i a poc a poc vaig anar escrivint, abans del Covid vaig traure la primera cançó, i després ja en el Covid em va donar molt de temps per escriure y preparar mis proyectos.
2: Es curioso que Aina no tiene amigos, tiene familia.
0: Sí,
2: es decir,
0: sí,
2: cuando, todos son cuando familia alguien suya, le ¿verdad? Cae bien, no es amigo, es familia, es familia. Directamente.
0: Sí, sí. Escoltemos una miqueta, por ejemplo, este tema es de Billar.

0: Aina, molts temes també ballables, com este que està sonant, però dius, vas començar abans de la pandèmia, 2020 o una miqueta abans, però ja 2021, Premi Artista Emergent, en els Premis Ovidi, això és arribar ja, no?, per la Porta Gran.
1: Sí, totalment, va ser un reconeixement que jo no esperava. Sí que és veritat que també estava nominada a millor disc de hip-hop i electrònica, però estava amb Zoo, i això ja era impossible de guanyar, però el d'artista revelació no me l'esperava tampoc, o sigui, va ser un moment molt, molt significatiu per a mi, perquè també comporta que te troben com una quantitat de concerts per a començar a donar-te a conèixer davant d'un públic, i això està superbé.
2: Oye, ¿qué tipos de música te gustan a ti? Porque aquí estamos escuchando rap, pero estamos escuchando muchas influencias de muchas cosas, ¿eh?
1: A mí es que fliparíeu si vos dic els grups que estic escoltant ara mateix, que són Dire Straits, Eric Clapton...
2: Uy.
1: Sí, no té res que veure en el rap. No té res que veure. Des de sempre m'ha agradat Michael Jackson, per exemple. Després hi ha influències valencianes, pues, com he dit, Frida, La Gossa Sorda, Obrim Pas... no sé, tinc moltes influències diferents i escolto moltes coses que a lo millor sí que tenen que veure en el rap i altres que no.
0: I ara presentes este treball, ara què? Hi ha visió de directes?
1: Ara estem preparant algun concert, a veure si el podem fer ahir en el meu poble, en Polinyà de Xúquer, però l'any que ve estem preparant cosetes, sí. Perquè aquest any ja està un poc complicat, necessita molt de treball darrere, volem fer un concert xulo i volem treballar-lo bé.
0: En algun cartell que te veig és un concert com, per exemple, el d'esta nit d'Alzira, no? Que ja s'ha convertit ahí un poc en un referent.
1: Estaria bé. Sempre m'ha agradat assistir a concerts així, de fet, sempre que vaig de públic és com... M'encantaria xafar aquest escenari, no? Sí que vaig estar en el Festlloc fa uns anys, però també m'encantaria festiver, concerts d'Alzira, qualsevol festival que aposte per la música en la nostra llengua, jo crec que seria un impuls molt gran.
0: Però deies, la indústria musical està difícil, parlem abans de començar,
1: està,
0: eh?
1: Sí, està molt xungo, però bueno, s'intenta lluitar per a que els ajuntaments també compten amb artistes que canten en valencià i bueno, poquet a poquet anem fent camí.
2: Entonces, ¿tú vas mucho por el estadio del Levante?
1: Sí, bastant. Sí, és un estadi que, com tinc prop de casa i com l'equip que juga ahí m'identifica i de fet forma part del Levant, d'alguna forma, vaig bastant.
2: Sí, además, has hecho una canción con un vídeo que se te ve por el estadio, por las oficinas, tal, como en tu casa.
0: Pedro, por tu casa.
1: Total, no vais tindre cap problema, de fet. Sempre he estat molt agraïda a Purinaya, que és la que porta tot el tema de comunicació, i me'n va ficar facilitats per tots els costats, o sigui que ho vaig tindre superfàcil i és que l'estadi és xulíssim i em van deixar la copa de l'Espanya Lliure, que l'original, i super emocionant.
2: Qué bueno.
1: Sí.
0: Bueno, pues este tema es diu Sensacions. Así trobem una Aina una miqueta més reflexiva.

0: Des de Wiaina, totes les plataformes, perquè en físic crec que no, no?
1: En físic està molt difícil. Ja vaig treure per cal en físic, encara em queden alguns discs que portaré a concerts, a veure si la gent s'anima a comprar també música que he fet ja fa 3 anys. I la gata estarà en totes les plataformes i esperem que funcione per ahí. La gata ve quan vaig decidir quin seria el logo d'Aina Coda. Jo tinc un gat, sempre he tingut gat en casa perquè també m'agraden els gossos, però hem tingut gats per X circumstàncies. I mira, finalment em vaig decidir per un gat per eixa part salvatge, però també com tranquil·la i íntima, i crec que és el que més m'identifica.
0: Pues des d'avui, la gata té temes a més com este que va sonar, Plàstic, que este també és molt de ballar. Aina, que tingues moltíssima sort i així tens casa per a quan vulguis.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Gràcies, Aina. Hasta luego.
3: El canvi climàtic està empitjorant. Està molt bé lo de ser optimista i no tallar les ales a qui vol volar. Just en els dies solejats és quan les ombres van a passejar. Que sí, que hem de mirar lo bo de la vida. Dis-m'ho a mi, que sóc del llevant.

Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem...